0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: www.mp3utopia.co.uk, because I'm a geezer, ain't I?
1: Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

ja sabeu que comptem amb el patrocini de G-Sport, que s'encarreguen de l'actualitat musical i també s'encarreguen de vestir els nostres deportistes. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, te passes després per G-Sport. Estan a la carretera d'Estimat 14 i a la web gsport.es. A més, agafem la premsa, primera pàgina, i ahí està l'efemèride musical esperant-nos. Es content que avui parlem de Alessia Beth Murhart. Bueno, pues la coneguem per el seu nom artístic, Pink. I és el seu cumple. Ella va néixer tal dia com avui, però de 1979, a Dolliston, Pennsylvania. En la seva biografia es content que ella és cantant, compositora, ballarina, acròbata i actriu estadounidense. Començar la seva carrera a inicis de l'any 2000 amb cançons d'estil de rhythm and blues, temes com el There You Go, que s'incluïen en el seu primer àlbum d'estudi, Can't Take Me Home. Després, en 2001, aplegaria la seva consolidació, publicant el seu segon àlbum, que va ser un rotund èxit. Això sí, canviava un poc d'estil i del rhythm and blues se passava al pop rock. Incluïen este temes com el Get the Party. Ha col·laborat amb nombrosos artistes, com per exemple Sting. I també, bueno, pues va col·laborar en la famosa versió de Lady Marmalade per a la peli Moulin Rouge. Va participar junta a Christina Aguilera, Mia i Lil Kim. El seu estil, bueno, pues és energètic total, eh? I tot el món que va a un dels seus concerts, bueno, pues acaba amb la boca oberta, eh? Quan ella se puja sobre les cordes i fa números d'acrobàcia en l'aire. Bueno, pues algo que deixa a tot el món, bueno, pues bocabadat. Segons la revista Billboard, ella ocupa el lloc número 13 en el llistat de les artistes femenines més influents de la dècada del 2000. Al llarg de la seva carrera ha venut més de 50 milions de discos i 75 milions de temes. Bueno, pues avui estem davant d'una artista importantíssima. Avui és un plaer començar este 100% Radio Fórmula amb Pink. Anem a recordar el seu Just Like a Pill.

0: se titula De lejitos.
1: La música al 100% con Jessica Mesa.
0: I ja vos contam bé t'agrada, so que és Vendelset, Paul Grant i el seu idílico.

0: al Pronter comencen issos concerts que duraran quasi un mes des d'aquí al nostre país. Comencen el pròxim dia 18. És a dir, que en unes setmanes no podrem deixar parlar d'ella. Ahí estava, Underneath Your Clothes, baix de la teua roba, junt a Ed Sheeran.
1: Blu Radio Checa. Tu energia de cada dia. 90.2 FM i www.radiofm.es.

0: tema el van presentar ja fa uns mesos. I junta a ell amb la notícia de que el segon àlbum d'estudi venia de camí. Bueno, pues continuem esperant més detalls, o almenys en la data d'eixida, o el títol, o algo. Ahí estava Ultraligera, ahí estava Lapsus.
1: Blu Radio Xella, más música de la que puedes imaginar. 90.2 y bluradiofm.es.
0: Y es que suposen que el próximo disc de Ultraligera mos vindrà així de sopeto y per sorpresa, ¿eh? No l'anuncien, però qualsevol dia el publiquen. I tornarà per a Amaral. No quiero más canciones tristes.

0: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Piensa en Azul, Blu Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es. En G-Sport mantenemos vivo el hecho a mano en España. El arte de crear algo desde cero, de crear prendas por deportistas para deportistas, tomando como base la pasión por el deporte. Te acompañamos en tus entrenamientos y competiciones de ciclismo, running, trail y triatlón. Descubre nuestras prendas y gama custom en gsport.es o visitando nuestra tienda física en Carretera Simat 14, Xàtiva.
1: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Blu Radio Chella, 90.2.
2: Ens quedem ja amb la previsió de l'horatge. La coneguem a través de la web horatgenet.com. Avui ens diuen que 8 de maig serà l'últim dia de calor extrem. Ens agrada este post. Avui encara tenim avís per calor i les temperatures s'enfilaran a prop o per damunt dels 40 graus a bona part del centre i interior de València. I voldran tocar els 35 a la costa. Però passaran les hores i les previsions diuen que demà el canvi d'horatge serà prou marcat, amb temperatures entre 6 i 10 graus més baixes. I fins i tot amb pluges que seran molt ben rebudes i que faran que els avisos deixen de ser calor per passar a ser avisos per pluja i per possibilitat de tempestes intenses. El descens tèrmic serà constant i progressiu demà dimecres i vindrà acompanyat d'una entrada de vent de llevant i de gregal que deixarà la mar més alterada i acumularà núvols que deixaran els primers ruissats ja a mig matí a la costa i aniran fent-se més generals i generosos de cara a la vesprada, quan les pluges més intenses i persistents es registraran a la meitat sud del territori. En els avisos seran grocs i fins i tot taronja a partir de les 2 del migdia. Bueno, pues demà caldrà seguir de prop l'evolució d'estos avisos, Avui màxima prevista a Xàtiva, molt alta, 40 graus. Demà la màxima serà de 30.

Vico i el seu tiramisú. A les 12 repetirà i per la vesprada a les 5 i a les 7, que és el tema més important ara mateix en llista. Sempre vindrà amb el patrocini d'Òptica Central. Si ja ho tens tot preparat per al col·le, que no se t'oblide la revisió visual dels més xicotets. Abans de que comencen les classes, que no te costarà res i t'asseguraràs de que comença el col·le en les millors condicions.

a la premsa musical, que avui és dia per a recordar a Vichy. És que tal dia com avui, 8 de setembre del 89, va néixer a Estocolmo un dels grans noms de la música electrònica, Tim Bergling, conegut per tots com a Vichy. Es va deixar autèntic himnes, com per exemple Levels of the Night, este que sona el Wake Me Up, cançons que van aconseguir que la música electrònica aplegara a tot el públic.

enviaràs un missatge amb una petició musical. 678-60-53-30 per si tu també vols fer la teua. Diu el WhatsApp: hola, bon dia. Vull que poses la de La noche no es para mí, de Soraya. La dediqué per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues preparada tenim ja, Soraya. Gràcies i que vagi molt bé el

0: això és el que estàvem fent nosaltres ara mateix per ací. Un bon cafè. Ahí estaven. Efecto pasillo. Bueno, pues una hora perfecta per al bon cafè del matí, veritat? Perquè ja començàvem a necessitar un poc de cafeïna. Enseguida, un gran èxit, un tema del record. Enseguida saludem al mirador del passatge.
1: Volveré a mis amigos.

0: els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. I tots els dies cuinen per a nosaltres, ens fan el dinar. Si ja sé això que vas a demanar-te avui, per què no fas comanda? Així te ho aguarden i només després és a replegar-lo. 635-4633-1644.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

0: al 635-433-744. Passes després i arreplegues el dinar de 8 al carrer La Reina 48. I dina bé, no te conformes amb qualsevol cosa. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al El passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Con Blue Radio FM, la vida puede ser mejor.
2: 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

Aitana amb el seu superèxit Superestrella. Ja que estem amb música d'actualitat, que sona per ací el Sudós. I este últim tema que ens ha presentat la banda, Street of Dreams, La calle de los sueños.

en solitari perquè recentment ha protagonitzat dues col·laboracions estupendes i importantíssimes, com la de Snow Patbon en el tema This Alarm.

Camilo està a punt de publicar un nou àlbum. Quan diguem a punt, és que apenes queden unes hores, eh? Perquè està programat per a demà dimecres 9 de setembre. L'àlbum serà el quinquè publique i es titularà Para cuando sean mayores. Este és un disc molt personal que hi dedica a les seues filles, a Índigo i a Amaranto. De l'àlbum... Perdó, ja coneguem dos temes. Un, el que titula Chiquitita i que està dedicat a la filla més menuda, Amaranto. I l'altre, este que acaba de sonar, El Árbol. Bueno, pues a partir de demà, més coses. Més música d'actualitat de Camilo. Demà se publica Para cuando sean mayores. Ja vos contarem més. Tell me how I got here. 10 minuts sobre les 12 del migdia, tercera hora d'estes 100% peticions. I així estem escoltant.

100% peticions. Si en algun moment apetis algun tema o vols enviar alguna salutació, una bonica dedicatòria a algú, 678-60-53-30. Tu demanes i nosaltres te posem per ací. Fins les dos en la millor companyia, amb el Bar Avenida de Genova.

0: premsa musical de avui i veus que també se parla de l'oreja de Van Gogh, que també estan preparant algo nou. Després t'ho contem.
1: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.

noticias sobre La Oreja de Van Gogh. La banda de Donosti ha confirmado que está trabajando en un nuevo álbum. De fet, diuen que ja tenen moltíssimes cançons composades. El problema ara és que no tenen temps per a entrar en l'estudi, ja que per davant encara tenen molts mesos de gira per tot el país. Però estan treballant en ell, així que encara caldrà esperar.

0: cabeza de ratón.
1: La volen per a la llista. Leire Martínez y un dels últims temes que ha presentat, Cabeza de ratón. Pues etiquetada com a candidata. La volen per a que forme part d'aquests 50 més actius de Blue. La llista en la web, no se vos oblide. BlueRadioFM.es. Desde la lista y coma importante este. Yo ya no estoy triste. Nil Molinero.

0: que s'ha pelat unes setmanetes. I damunt de nou, important perquè este sí que ha aconseguit plaça en la nostra llista. És d'aixòs 50 més importants.
1: No te deseo lo peor.
2: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y BlueRadioFM.es. La radio con mejor color.

que firma Capo. Reina, segons la nota de premsa, explora dos facetes d'un mateix personatge. Una relacionada amb la

estava, Capom. I així vos desitgem bona vesprada a tots. Última hora d'este 100% peticions. 15 minuts ja sobre la una.

Ai, sí, ha regressat Katy Perry a la música en aquest 2026 per tot l'alt, a més de Bochy Barnum. I ara anem a deixar-nos portar per Siloé. Así deis a la banda todos los besos. Res, estem amb la novetat del dia amb autobuses chonditos.

0: con The Mama Autobuses Chambitos. Més de 75 anys d'experiència els avalen. Per això, si esteu buscant transport, perquè sou molts per a un desplaçament, Autobuses Chambitos. 696 930 9610.
1: Novedad.

ara ja no són Nova Línia. Suposo que s'haureu enterat, però s'han separat de la seva orquestra. Ara s'ho han muntat per el seu compte d'elles. Se fan dir les 4. Bueno, pues pendents ja de que publiquin cosetes noves. Ara només elles.

Jennifer López, Everything Fine. Estos dos deberían de colaborar en esa ocasión, ¿sí? Porque el resultado de este ha sido exquisito. 4 minutos ya alcancem les dos y ens toca ya tancar este 100% peticions. Completem així l'edició d'este dimarts amb 8 de setembre de 2026. Desitjar-vos que tingueu molt bona vesprada. Fins demà. Salutacions de Jessica Mesa. Ja sabeu, en seguida, Alex el fa en seguida, el tendido popom.

0: Esto es Tendido Pop.
1: ¡Ei, amics d'esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però fem amb les piles ben carregades i molta energia. I esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes de 7:30.

0: ja nou amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porche Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
1: Este es tu verano. Blue Radio FM.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Plaza Mayor Xàtiva. Visitales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i sopassen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
2: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es. No, bueno.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts, 8 de setembre, on el València, l'equip, els jugadors, el cos tècnic, només pensen en buscar una reacció, un canvi, una milloria ja en ixe partit que l'espera el València este pròxim divendres al Ramon Sánchez Pizjuán davant el Sevilla. Ixe és el gran objectiu que n'hi ha en estos moments ahí dins del vestidor del València després de la dura derrota, la golejada el passat diumenge en Mestalla davant el Barça, el mal començament d'inici de Lliga que ha tingut el València amb només un punt de 12 disputats, obliguen a l'equip, ho saben, són conscients que han de reaccionar ja, immediatament, que això no para i que ara arriba el partit del divendres

0: a jugar davant l'Alavés, que miren com ha començat esta lliga. Segon l'equip de Quique Sánchez Flores, el millor començament de la història de l'Alavés. Van a ser partits complicats, difícils, molt exigents, però ja dèiem, l'equip vol i buscarà i se reacció i se canvi i se milloria. Bueno, pues ara ho contem, ho analitzem tot en este informatiu del València. Ara vos contarem també pues l'última hora del València, que s'ha entrenat avui així en la ciutat esportiva de Paterna preparant ixe partit davant el Sevilla. I també avui volem conèixer un poc més i millor a Harvey Elliott, l'últim fitxatge del València. Va debutar el passat diumenge en Mestalla, en el tram final del partit. No era ni el millor moment ni el millor escenari, però la veritat és que va deixar coses interessants Harvey Elliott, que pot aportar al València pues de cara a lo que estem dient, als pròxims partits. Sevilla, Vitoria davant l'Alavés i davant la Reial Societat, que serà els partits que té el València fins que arribem a este primer paró de la Lliga. Bueno, pues ara ja dic, analitzem tot. També, com cada dia, vos anem a contar l'actualitat de l'Acadèmia, del Mestalla, del València Femení, encara amb el ressò del que ha sigut el cap de setmana per a ells, i ja pues preparant els següents compromisos d'este pròxim cap de setmana. Tot això i moltes més coses, com sempre, en este informatiu del València, que ja sabeu, ho diguem cada dia, ens podeu seguir, ens podeu veure per la app, per la web, el canal de YouTube del València, allà on estigueu, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube i podeu veure en directe este informatiu. Si no arribeu al directe, pues queda gravat en la app, també en el canal de YouTube, i també pues ahí a qualsevol hora del dia podeu veure este informatiu i també escoltar-nos en el cotxe a través de l'aplicació del València, en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Ahí pues també podeu escoltar-nos. Anem allà, don Víctor Barea.
1: ¿Qué tal, Robi? Buena vesprada, buenas tardes. Pensando ya en lo del viernes, ese es el único momento en el que podemos pensar en el día de hoy, en ese partido que vamos a afrontar frente al Sevilla y en la necesidad de levantarnos después de la derrota de este pasado domingo, el equipo trabajando ya pensando en el compromiso que vamos a disputar frente al Sevilla Fútbol Club para estrenar la jornada número 5 de la competición con un único objetivo, que es el de conseguir la primera victoria de la temporada. No hay mejor reacción posible que esos 3 puntos del conjunto hispalense en un escenario en el que en las últimas temporadas hemos conseguido buenos resultados, y hay que pensar que con mentalidad positiva, el equipo tiene armas más que suficientes como para ser capaz de conseguir esa victoria para que el Valencia dé ese primer paso tan necesario en este curso 26-27.
0: En això, ja diem, està l'equip, els jugadors i el cos tècnic. Ara després ho comentem i ho detallem un poc més. Però anem en l'última hora, perquè l'equip, com diem, s'ha entrenat este matí, així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit davant el Sevilla. Cuéntanos las novedades, Víctor.
1: Entrenamiento, como bien dices, ya pensando en el Sevilla, después de esa sesión de recuperación en la jornada de ayer, donde hubo diferencias entre futbolistas que fueron titulares y los suplentes o futbolistas que no participaron. Y hoy ya el grupo, junto, pensando en el duelo del Ramón Sánchez Pizjuán. Un entrenamiento que sirve para empezar a preparar el duelo frente al conjunto hispalense, pero que en cuanto a nombres propios también hay que hacer alusión a algunos futbolistas, ya que estamos pendientes de la evolución de la enfermería en cuanto a algunos nombres propios se refiere, para saber si podría recuperar efectivos Carlos Corberán. Luego entraremos en el asunto de Acabí, que se lesionó después del durante el partido, mejor dicho, frente al FC Barcelona, pero pensando en lo más inmediato y en la posibilidad de tener una mayor cantidad de efectivos, hay que decir que de momento Rioja sigue sin trabajar con el grupo, sigue sin poder ejercitarse. El futbolista andaluz, junto al resto de sus compañeros, persisten esos problemas que le impidieron